0: Seán nua gaelach an seo ar Radio Rira.
1: Ar chail tú de alien. Ar chail tú de chrí. Ar chail tú de chianga. Ar chail tú de lí. Ar chail tú de ráigeal. Cá bhfuil si na lí.